Giavüsch da Clodurì Bezzola. Minchatand lesa sfuandrar ein del plümatsch es giar pisun tanter els terms da ma conscienza. Imprender l'alfabet de troclodiz es chavar ora l'avenir da mes passà. Minchatand vulesa nascher sot una meldrin seiner.